0: Bona vesprada. En les Corts està en marxa el debat de política general, el primer que afronta el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i que és també l'últim de la legislatura.
1: En 2023, els valencians triaren un projecte de canvi. Jo el vaig arreplegar fa 10 mesos, però no canviar el rumb, el ritme ni la paraula donada.
0: Així ha començat la seva intervenció, ha seguit parlant de la reconstrucció després de la dana de diàleg, ha agraït a Vox el seu suport i pel que fa a la vivenda ha fet un primer balanç del pla Vive. També està traient pit d'acords aconseguits amb col·lectius com ara els bombers forestals o els docents. El cap del Consell no té límit de temps, encara que no s'espera que arribi a les 5 hores de Carlos Mazón l'any passat. Tornarem a les Corts i ens farem ressò dels anuncis que puga deixar esta compareixença i les reaccions, per supost, de l'oposició. Més coses, la Guàrdia Civil de Castelló ha investigat en l'última setmana dos homes com a presumptes autors d'una simulació de delicte en les localitats de Vinaròs i Almassora, ja que suposadament van denunciar haver sigut víctimes de robatoris amb violència i intimidació. La Guàrdia Civil recorda que simular ser víctima d'un delicte o denunciar falsament uns fets pot constituir un delicte que porta aparellada responsabilitat penal. I a les 3 de la vesprada a València, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, presideix la inauguració del Congrés Europeu de Cambres de Comerç que se celebra en el Palau de la Música. I esta vesprada a les 6:30 a València també el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat presenta l'informe tècnic l'àrea metropolitana de l'Horta de València. I al CIRA, l'Hospital de la Ribera, concentració estematí convocada per la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública d'este Departament de Salut per a reclamar la millora del sistema públic.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Castellón. 88.7.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Assassinada una dona a Benidorm en un suposat crim masclista que s'està investigant. Bona vesprada. Hi ha tres detinguts. Ara donem més detalls pendents també del debat de política general de les Corts, que continua a esta hora des de les 12 amb la intervenció plagada d'anuncis del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

0: aquestes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. Han detès a Benidorm a tres homes d'entre 30 i 45 anys per la seva presunta implicació en la mort violenta d'una dona i el posterior trasllat del seu cos. S'investiga l'assassinat com un possible cas de violència masclista. Onda Cero, Marina Baixa, Anna Climent.
1: El principal detingut, parella sentimental de la víctima, està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Raquel Carpio, portaveu de la Policia Nacional a Alacant, detalla els fets.
2: Según las primeras pesquisas, el detenido acabó con su vida en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos implicados, trasladándolo a una zona rural entre las localidades de Benidorm y Finestrat.
1: La víctima, d'uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació continua oberta i els tres detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
0: Gestió i pressupost. Ho ha repetit diverses vegades el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el seu discurs del debat de política general de les Corts, el primer que afronta i que ha començat minuts després de les 12 i continua a estora. Un discurs que està centrant el cap del Consell en el balanç de les mesures posades en marxa des que va assumir el càrrec fa 10 mesos i en el seu, ha dit, pla de futur amb 55 iniciatives i un degoteig d'anuncis. Ramon Pérez.
3: Sí, començant per la sanitat amb el pla Avancem Salut amb 2.500 milions per a, entre altres coses, incorporar més de 2.000 llits hospitalaris entre enguany i 2028 a les tres províncies. Seguint per educació, avançant la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua o una llei de ciència. I quant a serveis socials, una nova renda valenciana d'inclusió que entrarà en vigor el 20 d'octubre o la creació de més de 2.000 places residencials. I pel que fa a la vivenda, Pérez Llorca s'ha referit al seu discurs al cas de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada la setmana passada a Madrid per a carregar contra les polítiques de l'esquerra i per a anunciar mesures relacionades amb l'habitatge.
4: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat va a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren el alquiler siempre que el precio sea asequible. Es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
3: Ha promès, a més a més, subvencionar 1.000 euros per a despeses de notaria, registre i gestoria en la compra del primer habitatge per a joves menors de 35 anys. Pel que fa als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon de l'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF, així com una nova elevació del mínim exempt de l'impost sobre patrimoni. En matèria d'emergències, Pérez Llorca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes, una primera de 23 milions d'euros per a àrees industrials afectades per la Dana i una segona, que és la més avoltada, de 200 milions per a que els municipis reduïsquen el seu risc d'inundacions locals.
4: Será importante la creación de un fondo especial de 200 millones de euros para llevar a cabo las obras y sistemas que reduzcan el riesgo de inundaciones y mejoren el ciclo integral del agua. Vamos a publicar una nueva convocatoria de ayudas contra las riadas para áreas industriales con un presupuesto de 23 millones de euros y que se materializarán antes de que acabe el año.
3: També s'ampliarà la central actual del 112, s'impulsarà un conveni col·lectiu únic per als diferents cossos de bombers i s'aprovarà el primer pla autonòmic de seguretat i convivència. I de la cultura, la Generalitat declararà 2028 com any Blasco Ibáñez i ampliarà el pla autonòmic de restauració d'edificis històrics.
0: Pérez Llorca ha començat el seu discurs lluint algunes mesures complides des que va arribar a la presidència de la Generalitat, com deien fa 10 mesos.
3: Ha reivindicat, entre altres, el pacte amb els bombers forestals o els acords amb sindicats educatius.
4: Vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere.
3: Pérez Llorca ha presentat aquestes i altres d'aixes 55 iniciatives en total, assenyalant que són un projecte per als pròxims anys, mentre això sí, segueix sense confirmar-se el seu nomenament com a candidat del PP per a les eleccions autonòmiques de l'any que ve.
0: I esta vesprada serà el torn, Ramon, per als partits a l'oposició que auguren que este serà l'últim debat de política general amb el PP a la Generalitat.
3: Sí, el Partit Socialista considera que l'actual govern valencià no està donant resposta a les necessitats ciutadanes i s'autoreivindica reivindica com a alternativa de govern. La seva secretària general, Diana Morant, assegura que ells, els socialistes, estan preparats per a tornar a la Generalitat.
5: Que la gente le quita el sueño, pues una enfermedad, no poder pagarse una vivienda, a la gente le quita el sueño la educación de sus hijos, y a eso es a lo que nosotros le vamos a poner toda la atención y vamos a recuperar la Generalitat Valenciana para las personas y para lo que le importa a las personas, como contraposición y como alternativa a este Consell que, vuelvo a repetir, está agotado.
3: També s'autoreivindica com a alternativa de govern Compromís, que valora que el PP només atén a les peticions de Vox. Joan Baldoví, síndic dels valencianistes, avança que l'educació, la sanitat, la vivenda o les emergències seran algunes de les seues línies mestres.
6: Només cal anar a un ambulatori, només cal eixir al carrer, només cal anar a una escola. Els valencians avui vivim pitjor que fa un any i que fa tres anys. Este poble no mereix este govern i hi ha alternativa, el canvi és possible i Compromís és l'alternativa.
3: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari del PP, avança que centraran la seva intervenció al debat al voltant de la prioritat nacional, la lluita contra el que consideren inseguretat o una baixada d'impostos.
0: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha reiterat que no va mentir en la seva anterior compareixença en la comissió que investiga la Dana en el Congrés i que tampoc ha mentit davant la jutgessa de Catarroja. Ho ha dit durant la seva segona compareixença ja en la comissió, en la que ha reconegut que la gestió de l'emergència va ser un desastre. Amparo Sánchez.
7: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó i manté que representants en el CECOP no disposaven d'informació sobre la situació del Barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació que ara sí coneixem i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
8: Faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. Y en ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca. No me cree que ningún valencià, des que estem allí, no ferem tot lo que estava en les nostres mans per ajudar a les nostres veïnes i els nostres veïns.
7: Ha recordat que va ser ell qui va destapar l'hora a la qual va arribar l'expresident Carlos Mazón i que no ha canviat la seva versió sobre este tema. Sobre la seva reacció en torn de l'enviament de les alertes, ha insistit que es va deure a totes les circumstàncies viscudes al llarg de la jornada i perquè entenia que no podia costar tant d'enviar-lo. Ha afirmat que ningú va demanar retardar-lo. Esta vesprada compareix de nou en la comissió del Congrés l'exconsellera d'Emergències, Salomé Pradas.
0: I Comissions Obreres lamenta la pèrdua salarial que està patint 1.276 treballadors de 6 centres públics de menors de la Comunitat Valenciana gestionats per entitats privades davant la falta de licitació per part de la Generalitat de les concessions. Una situació que asseguren també repercutís negativament en els 3.700 menors als que atenen.
7: Este incompliment ha derivat fins al moment en unes pèrdues salarials pròximes en torn als 9.294.000 euros. Julio Fernández, responsable del sector d'infància de Comissions Obreres, reclama que isquen les licitacions perquè alguns contractes exporten caducats entre 3 i 8 anys.
9: No puede haber ningún tipo de incremento salarial ni de aumento de costes o de actualización de precios para las entidades que gestionan estos centros porque no hay nuevo contrato de licitación. Entonces, dentro del anterior gobierno había un proyecto de reversión pública que con el actual gobierno se olvidó.
7: Els afirma que els serveis jurídics del sindicat estan valorant diferents opcions davant els tribunals per a demanar l'incompliment de la llei.
0: Pel que fa a l'oratge, contar que a les 3 de la vesprada s'activa l'avís groc per pluges que poden anar acompanyades de tempesta a l'interior sud de Castelló i a l'interior de València, de la província de València. Un avís que canviarà a taronja esta pròxima nit a partir de les 12 pel que fa a l'interior nord de València i sud de Castelló i que s'allargarà almenys fins les 6 de la matinada. Pel que fa a les temperatures, ja ho veuen, els termòmetres marquen mínimes encara de 20 graus en les 3 províncies i màximes un poc més baixes de 30 graus, però encara entre 27 i 29. Ho deixem així. Bona vesprada.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La acampada de Sol no tiene la magnitud que la protesta pacífica del 15M cuando la sociedad española se ahogaba en una profunda crisis económica. No es lo mismo aquel movimiento pacífico que terminó malogrado y difuminado, pero la evocación de aquella imagen es inevitable. El hartazgo y la indignación ante la crisis real de la vivienda, con alquileres insoportables y ciudadanos que se sienten maltratados por el Estado, le ha estallado en la cara al gobierno que lleva gobernando 8 años y que sigue

0: Impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
1: Bienvenidas a la sexta temporada de Drag Race España.
2: Nuevo taller, nueva pasarela, ya está todo listo.
1: Estrenamos temporada que promete ser deluxe.
3: Es que hay un nivel aquí que no se puede.
1: Racers, arranquen motores y que gane la mejor drag queen o king.
4: Drag Race España, sexta temporada. Ya disponible solo en A3Player. Y cada domingo un nuevo programa.
5: Històries amb accent de Poble Menut.
6: La sostenibilitat ja no s'entén sense una mirada integral, social, mediambiental i també econòmica. Tres pilars que des del local poden marcar la diferència. És la filosofia amb la qual treballa a Fede Llorca a la Vall d'Almonacid, un xicotet municipi de l'interior de la província de Castelló amb quasi 300 habitants. Però si és el cas, no és només teoria. Fede Llorca ha instal·lat allí la seva vida. Ha apostat personalment pel món rural, per tot el que ofereix tranquil·litat, comunitat i un contacte directe amb la naturalesa que assegura també és qualitat de vida.
7: Toda la vida he tenido mucha conexión con la naturaleza y con la montaña. Pero una de las cosas que más nos sorprendió, personalizar a todas las personas. Todas las personas tienen nombre y todas las personas tienen su relato, su historia. Y esa proximidad es algo que es único. Yo cuando paseo al perro a las 7 de la mañana por Vall d'Almonacid saludo a más gente cuando lo paseo por Carpet.
6: A través d'un enfocament innovador analitza els ecosistemes socials, mediambientals i econòmics per a dissenyar solucions reals adaptades al territori. La clau està en l'experimentació. Projectes pilot que es desenrotllen en un Living Lab, un laboratori viu, on les idees es proven abans d'estendre's tres municipis amb reptes similars.
7: Todos los apartados, ecosistemas sociales, ambientales y económicos que puedan haber en un pueblo. Y ahí van añadiendo este proyecto de valorización del patrimonio, acercando a las personas y aprendizaje y colaboración con la UGI.
6: A la Vall d'Almonacid estas iniciatives ja estan en marxa, projectes que busquen dinamitzar la vida en el municipi sense perdre l'essència rural. Però el treball no es deté així. Un dels projectes més recents, la creació i millora d'albergs flexibles en la zona. Espais pensats no sols per atraure visitants, sinó també per a generar activitats econòmiques i connectar a les persones amb l'entorn natural.
7: Un lugar d'acogida, de cuidados para personas con una necesidad. Luego será para personas que pasen por el municipio, que necesiten una estancia corta en el municipio, pero que van a dejar algo, por ejemplo, una familia que quiere conocer el municipio por el tema de la escuela y quieren conocerlo, pues pueden estar dos meses en esa vivienda y mientras tanto buscar un sitio para alquilar o personas, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora mucho con las universidades a nivel de investigación, con becas, con alumnos y tal, pues que tener un sitio para alojar a esta gente. Y por último, al final de todo será el turismo.
6: La idea és que aquestes experiències servisquen com a model, que el que funciona a la Vall d'Almonacid puga replicar-se en altres pobles amb desafiaments similars, perquè el futur del món rural, asseguren, passa per innovar sense perdre la identitat i fer-ho des del xicotet per a aconseguir un impacte molt major.

0: ir a jugar en equipos de fuera del país corta de raíz esa evolución final. El dopaje también ha castigado a la selección absoluta, que fue apartada de las competiciones FIFA, y luego un periodo de 4 años en los que no jugaron ni un solo partido. Ahora son décimas en el ranking de la FIFA.
1: Y seguimos viajando contigo, Félix, ahora el apunte ciclista que nos lleva desde Montreal a Eslovaquia.
0: Sí, porque el maillot arcoíris de campeón del mundo era al estadounidense McNulty, que fue el primero en cruzar la línea de meta de la ciudad canadiense. Pero durante un par de horas los ojos estuvieron puestos en el masajista eslovaco. La razón, Eslovaquia, que tenía 4 plazas, no pudo presentar a ninguno de los ciclistas que había inscrito y no tenía plazo para cambiarlos. Y como podría ser sancionada con la retirada de la máxima categoría si al menos no tenía un representante en la salida, se optó porque saliera el masajista, que tenía licencia porque se había retirado en el año 17 y que al menos luciría el maillot de su país. Pues el tal Vladimir Kovacic, a sus 28 años y casi una década sin competir, no solo salió, es que hizo 100 kilómetros a cola del pelotón hasta que empezó a perder contacto con el grupo y los jueces le dijeron que se retirara de la carrera. Con un poquito más de peso que el resto, pero salvando el honor de todo un país, Kovacic va a pasar a la historia a su manera en este Mundial. Y ahora también me pregunto si tras llegar a boxes había otro masajista que cuidase de sus castigadas piernas.
1: ¡Qué gran historia! Gracias, Félix.
0: Hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula, Comunidad Valenciana, Ramón Pérez.
4: Va a assassinar-la, va a esquarterar-la i va a cremar el cadàver. Tot presumptament, clar, perquè la investigació encara està oberta, però és una realitat. Ha succeït en les últimes hores entre Benidorm i Finestrat. Es creu que és un nou cas d'assassinat masclista a casa nostra. La Policia Nacional ha detingut 3 persones suposadament implicades amb el crim. Bona vesprada, gràcies per triar-nos en este dilluns molt polític. Ha arrencat avui i continua en estos moments el debat de política general d'enguany amb el president de la Generalitat celebrant la seva gestió i l'oposició d'Esquerres confiant en el canvi a les eleccions de l'any que ve. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Han detingut a Benidorm 3 homes per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'una dona i el posterior traslladament del seu cos en un assassinat que s'investiga ja com un possible cas de violència masclista mortal ací a casa nostra. Un nou assassinat masclista. Ha acabat fa només uns minuts l'escorcoll de la vivenda a la qual haurien tingut lloc els fets, escorcoll que ha durat 5 hores i al qual ha estat present el presumpte implicat en els fets. Onda Cero Marina Baixa, Ana Climent.
5: El principal detingut, parella sentimental de la víctima, està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Raquel Carpio, portaveu de la Policia Nacional a Alacant, detalla els fets.
6: Según las primeras pesquisas, el detenido acabó con su vida en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros 2 implicados, trasladándolo a una zona rural entre las localidades de Benidorm y Finestrat.
5: La víctima, d'uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació continua oberta i els 3 detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
4: Gestió i pressupost. Ho ha repetit diverses vegades el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Gestió i pressupost, el seu discurs del debat de política general d'enguany, és el primer que ha afrontat i que ha durat vora 2 hores al migdia. Un discurs centrat en el balanç de les mesures posades en marxa des que va assumir el càrrec en substitució de Mazón fa ja 10 mesos i en el seu, ha dit Pérez Llorca, pla de futur amb 55 iniciatives i un degoteig d'anuncis que repassem amb Núria Moreno.
7: Pel que fa a la sanitat, amb el pla Avancem Salut ha avançat 2.459 milions per a, entre altres, incorporar més de 2.000 llits hospitalaris entre 2026 i 2028 en les 3 províncies. En educació, avançant la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua i pel que fa a serveis socials, una nova renda valenciana d'inclusió que entrarà en vigor el 20 d'octubre. I pel que fa a la vivenda...
8: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat obligaba a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren el alquiler siempre que el precio sea asequible, es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
7: Quant als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon d'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF. En matèria d'emergències, Pedraforca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes. Una primera de 23 milions d'euros per a àrees industrials afectades per la Dana i una segona, la més avoltada, de 200 milions per a que els municipis reduïsquen el seu risc d'inundacions locals.
8: Serà important la creació d'un fons especial de 200 milions d'euros per a llevar a cabo les obres i sistemes que reduzcan el risc d'inundacions i mejoren el ciclo integral de l'aigua. Vamos a publicar una nueva convocatòria d'ajudes contra les riades per a àrees industrials con un pressupuesto de 23 milions d'euros i que se materialitzaran antes de que acabe l'any.
7: S'impulsarà un conveni col·lectiu únic per als diferents cossos de bombers i de la cultura. La Generalitat declararà 2028 com a any Blasco Ibáñez. Pedraforca aprofita també per a fer balanç de la seva gestió.
8: Vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere.
7: Assenyala que és un projecte per als pròxims anys, mentre segueix sense confirmar-se el seu nomenament com a candidat del PP per a les eleccions autonòmiques de 2027.
9: Un debat de política general el d'enguany molt en clau electoral, efectivament, per la proximitat de les eleccions autonòmiques que, recordem, seran l'any que ve. El Partit Socialista considera que l'actual govern valencià no està donant resposta a les necessitats ciutadanes. Han presentat un seguit de propostes autorreivindicant-se com a alternativa de govern davant un PP que ells, els socialistes, donen per acabat. José Muñoz.
10: I l'únic que ha demostrat avui és que és un president derrotat, interí i amb un consell esgotat. Continua sent el testaferro de Mazón atrinxerat al Palau. I el pitjor de tot és que té a la comunitat valenciana paralitzada. El futur de 5 milions de valencians i valencianes. La comunitat valenciana està preparada per passar la pàgina fosca del PP. El Partit Socialista està preparat per a governar.
9: També s'autoreivindica com a alternativa de govern Compromís, que valora que el PP només atén les peticions de Vox. Joan Baldoví, síndic dels valencianistes, fa una crida a eixes eleccions de l'any que ve per a triar, diu, entre continuïtat o canvi.
11: Els valencians i les valencianes portem més de 3 anys estèrils, sense rumb. Este govern no té més projecte que seguir en el poder. Per això, les pròximes eleccions seran molt més que unes eleccions. Serà l'oportunitat de fer justícia davant dels que volen imposar la impunitat i l'oblit.
9: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari habitual del PP, ha demanat al president de la Generalitat més prioritat nacional. José María Llanos n'és el seu síndic.
12: Hemos dado pasos importantes, incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
9: I com sol ser habitual, s'han produït algunes concentracions a les portes de les Corts, aprofitant, coincidint també el debat de política general. En esta ocasió, els treballadors i les treballadores de 6 centres públics de menors de la Comunitat Valenciana, centres gestionats per entitats privades que denuncien pèrdua salarial davant la falta de licitació per part de la Generalitat de les seues concessions. Amparo Sánchez.
13: Este incompliment ha derivat fins al moment en unes pèrdues salarials pròximes en torn als 9.294.000 euros. Julio Fernández, responsable del sector d'infància de Comissions Obreres, reclama que isquen les licitacions perquè alguns contractes porten caducats entre 3 i 8 anys.
14: No puede haber ningún tipo de incremento salarial ni de aumento de costes o de actualización de precios para las entidades que gestionan estos centros porque no hay nuevo contrato de licitación. Entonces, dentro del anterior gobierno había un proyecto de reversión pública que con el actual gobierno se olvidó.
13: Afirma que els serveis jurídics del sindicat estan valorant diferents opcions davant els tribunals per a demandar l'incompliment de la llei. El 14 d'octubre es reuniran amb els responsables de la Conselleria de Serveis Socials per a saber en què punt està la renovació dels contractes caducats.
15: Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
4: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 233. La jutgessa que investiga la gestió de la catàstrofe admet com a víctima la mort d'una dona de Catarroja que va faltar un mes després de les inundacions per una hemorràgia intracranial derivada alhora d'un hematoma causat per una caiguda que la víctima va patir a sa casa a conseqüència precisament de l'entrada d'aigua. Esta vesprada

0: El Xúquer.
1: Cuando el pollo, cuando iniciamos el CECOPI, la Confederación nos estaba diciendo que iba seco. El CECOPI se convocó por Utiel Requena, porque ya habían inundaciones, como marca el plan. Acto seguido, solo iniciarse el CECOPI, nos pusieron el foco en Forata, lo cual conllevaba que el señor Polo, como presidente de la Confederación o a quien hubiera designado, tendría que haber estado presente en el CECOPI y aún lo estamos esperando.
0: Esta és la seua veritat i no una altra, diu Salomé Prades, que avança que manté i mantindrà esta versió per ella i per respecte a les víctimes de la Dana amb les quals assegura haver parlat.
1: Jo me tinc que ratificar en lo que ja he dit en el juzgat perquè jo vaig viure el que vas viure. No puc canviar ni una coma, no vull tapar a ningú. Vull que se sàpiga la veritat de tot, d'absolutament tot, per les víctimes, sempre per elles. De veres, jo sempre he contat lo mateix, sempre, però és que no puc canviar la versió, no puc, perquè és el que jo vaig viure.
0: També al Congrés dels Diputats, però de matí, compareixença del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que diu que no ha mentit ni al Congrés ni davant la jutgessa Amparo.
2: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó i manté que els presents en el CECOPI no disposaven d'informació sobre la situació del barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació, que ara sí coneixem i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
3: Faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. Y en ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca. No me creo que ningún valencià, des que estem allí, no ferem tot lo que estava en les nostres mans per ajudar a les nostres veïnes i els nostres veïns.
2: Ha recordat que va ser ell qui va destapar l'hora a la qual va arribar l'expresident Carlos Mazón i que no ha canviat la seva versió sobre este tema. Sobre la seva reacció en torn de l'enviament de les alertes, ha insistit que es va deure a totes les circumstàncies viscudes al llarg de la jornada i perquè entenia que no podia costar tant enviar-lo. Ha afirmat que ningú va demanar retardar-lo.
0: La Conselleria de Sanitat ha iniciat avui dilluns la campanya de vacunació i immunització davant malalties respiratòries, com ara per exemple la grip o la Covid-19. Es farà en tres fases de manera escalonada, començant per les persones més vulnerables. A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacunació i al llarg del mes de novembre ja començarà aquesta tercera fase que inclou la població en general. Carlos Butxó, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat d'Infermeria SACHE, adverteix que es produirà el col·lapse assistencial de tots els anys.
4: No se puede estar atendiendo a la población y vacunando a la población a la vez. Por tanto, al final, los resultados de la vacunación no son los esperados. Y esto lleva a que cuando la incidencia de estos virus sube en enero, acabamos repitiendo todos los años los mismos resultados. Atención primaria y urgencias colapsadas, paralización de la actividad quirúrgica y saturación de los centros hospitalarios.
0: Les importacions de mandarines i de clementines van assolir un rècord durant l'última campanya citrícola. L'augment es deu sobretot a l'arribada de fruita de països de fora de la Unió Europea, com ara, per exemple, Egipte, que ha multiplicat els seus enviaments a Onda Cero Castelló. Juanjo Tovar.
5: També van créixer les entrades procedents de Sud-àfrica i el Perú. Des de la Unió Llauradora exigeixen clàusules de salvaguarda i aranzels superiors al 16%. Escoltem el seu portaveu, Carles Peris.
6: Les denúncies reiterades de que ja és hora d'aplicar clàusules de salvaguarda i aranzels del 16% entre els mesos de setembre, a partir del mes de setembre, en el cas de Sud-àfrica i en la segona part de campanya, doncs, competidors com Egipte o Turquia, també perquè cada vegada està demostrat que tenen més presència en el mercat nacional i en el mercat europeu.
5: Dins de la Unió Europea també van augmentar les importacions procedents de Portugal i Grècia.
0: I contem a més que l'empresa xinesa Gaotian Hi-Tech operarà la futura gigafactoria de Volkswagen a Sagunt junt amb l'automobilística alemanya. Volkswagen tindrà el 51% de la propietat i Gaotian Hi-Tech el 49% restant. En un comunicat publicat avui dilluns, aquestes dues companyies confirmen que es mantenen els plans previstos per a la gigafactoria del Camp de Morvedre pel que fa tant a inversions com a terminis d'obertura. Es manté, per tant, ixe termini d'obertura en el pròxim any que ve, en l'any 2027. Ara anem amb la crònica esportiva valenciana d'avui dilluns, d'este 28 de setembre. Als esports contem avui la primera roda de premsa de Javier Aguirre com a nou tècnic del València. Bona vesprada, Edu, què tal?
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Sí, ha sigut molt divertida, res a veure amb Corberan. Avui la notícia ha sigut, com dius, la presentació de Javier Aguirre com a nou tècnic

0: Del València, el Vasco ha reconegut que no és temps de paraules ni de missatges, sinó de fets.
1: La gente estará cansada de mensajes. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra Racing de Santander, intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria, está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido, pues intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no? Ese es el mejor mensaje. Lo demás, palabras, bueno, podría yo quedar muy bien, pero no es mi intención.
0: A més, Wichu al Castelló, Víctor Fran, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. I ho fan la intenció d'aconseguir una complicada victòria en Butarque per tal de continuar com a líder de la segona divisió del futbol espanyol. Les de Pablo Hernández necessiten, això sí, la victòria després de caer, guanyar a l'Eibar i els avançar en la taula classificatòria. A més, en quant al Villarreal, pendent dels futbolistes internacionals, avui a migdia ha jugat l'Uruguai de Santi Mourinho, ho ha fet sense la presència del futbolista del Villarreal.
0: Gràcies, Víctor. L'Elx comença una mini pretemporada a Múrcia. Felipe Canas, bona vesprada.
3: Buena vesprada, el Elche de Martín Anselmi ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, donde va a llevar a cabo una concentración hasta el viernes, aprovechando el parón de selecciones. Recordemos, sin Lucas Cepeda, con Chile, fue expulsado en un amistoso ante Canadá, sin Roy Revivo, ayer jugaba de nuevo titular con Israel, partido de la Liga de Naciones con derrota 0-3 ante Irlanda, y sin el canterano Adam Boyar, que va a disputar compromisos amistosos con Marruecos sub-23. En segunda división, mala jornada, porque el Eldense ha caído a zona de descenso, tras perder ayer 1-0 por la mínima en el planteo ante el Burgos.
0: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules aconseguís la primera victòria per primera volta, 3 victòries consecutives a la categoria. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Tercera victòria consecutiva de l'Hèrcules, que s'impuso 0-1 a l'Àguilas gràcies a un gol d'Àlex Jiménez i a les parades de Sandro Blasic. El conjunto alicantino mete la directa con estos 9-9. Nunca había ganado en primera federación 3 partidos consecutivos, así que l'Hèrcules de Beto Company empieza a asomar la cabeza por la parte alta de la clasificación.
0: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
5: O sigui, que li diuen el Vasco Aguirre. Sabem sí, per què és això del Vasco?
0: Perquè té avantpassats.
5: Avantpassats bascos, ell és mexicà, però té avantpassats bascos, no?
0: Exacte.
5: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
0: Adéu.
5: Ciao, ciao. I molta atenció, esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Ahir AEMET activarà la vista taronja per tempestes que poden ser puntualment fortes i amb caràcter torrencial. Pluges que podrien arribar a la línia de la costa, però en principi sense eixa perillositat de l'interior. La setmana que hem encetat avui, en qualsevol cas, serà prou inestable a tota la comunitat. Tenim per davant uns quants dies grisos, amb pluja i també amb una progressiva baixada de les temperatures. Atenció, insistim, tronades fortes esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Així està la comunitat valenciana a 28 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió a la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Avui, emissió especial des de Tomelloso a Ciudad Real. Molt bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero Castellón, 88.7.
8: Hay una química capaz de transformar el futuro. Desde UBEN Castellón trabajamos para reducir emisiones, impulsar la economía circular y crear soluciones sostenibles para el futuro. Más de 120 años avanzando junto al entorno. UBE, tu química nos hace sostenibles.
9: Coneixes AlertaCas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
10: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Castellón, calle de en medio 50. Y centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
11: Educar en futuro. Un espacio divulgativo de la Universidad CEU Cardenal Herrera en el que profesores de los futuros maestros y profesores

0: Més esport aquesta nit, 11:30, al Radio Estadio Noche amb Edu Pidal. Salutacions, bona vesprada, adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: La brújula de la economia con Marta García Ayer.